0: Libres. Visca Catalunya Lliure.
1: Que jo ja sé que em vas explicar que ens han volgut canviar mentre ens anem fent grans, però hem seguit caminant, seguint les nostres passes.